vaig veure't riure i si aquest món t'ofega i creus que no ho pots resistir, em pots cridar.

0: ¿Sabías que Momentos es uno de los programas más escuchados de nuestra franja horaria en Cataluña y Andorra? Momentos. COPE Cataluña y Andorra.
1: La ciència ha confirmat que l'envelliment i moltes malalties degeneratives estan relacionades amb el dèficit d'antioxidants. I entre tots, l'hidrogen destaca com l'antioxidant més potent, capaç d'ajudar-nos a aconseguir una longevitat saludable. Amb Agua Xana, beure aigua amb hidrogen és la forma més pràctica i efectiva de cuidar la teva salut cada dia. Truca ara al 93 638 0003 o visita aguaxana.com i fes el pas cap a una vida més saludable amb Agua Xana.

0: Però és que no sóc com dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidencias.
3: Me estimo molt. He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
5: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.